tot, és a dir, no hi ha gent de llibre, honeymoon, flores del senda, senden, sendegui, pares i sencar, rodeu. Dimecres hi ha mà que vingui, és fan i tenia que vingui, sent-li venia a cojones, o estermata. Jo d'entrar no hi rota, no puc haver estat pas, o estar estar bé. És que no ho n'hi ha estat, que jo està bé, no que dita bé. Jo t'hi ha mà que vingui a vas, que ho vingui a mi, que ho vingui a mi, que ho vingui a mi,